0: I així ens la nostra música anàvem a xerrar durant uns minuts dels nostres municipis, dels nostres pobles, i en aquesta ocasió mos traslladam a Esporles per xerrar durant uns minuts amb Jaume Terrasellas, regidor de Festes, Cultura, Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'aquest municipi. Jaume, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies, com sempre, per comptar amb jo.
0: Bueno, volem xerrar de diferents qüestions, sobretot de les àrees, no, que tu gestiones. I bé, estem en mes d'agost, però què tal si començam a xerrar un poquet de lo que serà la nova edició de la Fira Dolça, que si no t'hem mal entès serà el proper dia 4 d'octubre, i és que ja heu publicat totes les bases, no? Per dir-ho de qualque manera, per a tots aquells comerços, gent que es vulgui apuntar per al tema de firar, no? En aquesta Fira Dolça, no, Jaume?
1: Sí, correcte. A més, aquesta fira d'enguany és especial perquè és la 20a fira. Sí. Complim, bueno, ja varen complir 20 anys, però complirem 20 edicions i la veritat és que estem preparant un programa molt especial. A més, recordar que des de fa 2 anys també comptam el dia anterior, dia 3, sí, amb la dolça nit de l'art, que sí, per nosaltres és molt especial perquè convidaven els artistes plàstics del poble a sortir i a exposar. I és molt important per nosaltres, i també un vespre amb un poquet de musiqueta més tranquil que el que et s'afira en si, que és el dia 4, com bé has dit, sí, i que es perdirà de qualque manera la traca grossa.
0: Hi ha que dir que el termini de presentació de sol·licituds comença el proper dilluns, dia 24 d'agost, no, Jaume?
1: Sí, i per nosaltres és important que la gent s'apunti, perquè hem de recordar que aquest dia hi ha en total 5 fires a Mallorca, sí, i bueno, és una fira que volem que continuï siguent de mig format, de mig tamany. No és una fira supergrossa, però bueno, és una fira temàtica i per nosaltres és molt important. Sabem que és una fira que està a prop de Palma, que ve molta gent, sí, i és molt guapa i ens agrada molt que els firaires venguin i vulguin passar el dia amb nosaltres i mostrin com a fira on està aquest dia.
0: Són 20 edicions, una fira dolça que ha anat, a més, ha anat evolucionant, i com bé deies també, en la incorporació el dia abans d'aquesta nit dolça de l'art, no?
1: Sí, la veritat és que va ser una aposta de l'equip de govern actual. Volíem fer una cosa nova i hi havia un rum-rum de per què el vespre abans de la fira no fèiem res, i com que mai mos havíem atrevit perquè ja la infraestructura de la fira en si és molt grossa, però fa 2 anys vàrem voler utilitzar aquesta mateixa infraestructura per donar cabuda en els artistes del poble, sí, i la veritat és que va ser tot un encert.
0: Això serà dia 4 d'octubre. Explica'ns un poc l'ubicació per aquella gent que encara no hagi visitat la Fira Dolça d'Esporles. On s'ubica exactament totes les paradetes?
1: I el que és la part central, que és la part de dolços i de forns i pastisseries i de comerços que se dediquen en el món de l'alimentació tant del poble com de la resta de l'illa de Mallorca, aquests van situats a la part central, que és en el Passeig del Rei.
0: Sí.
1: També hem de dir que enguany la fira encara estem perfilant un poc com seran la resta d'ubicacions, ja que, bueno, enguany és un any per nosaltres d'inversions i estem, hi ha unes obres a la placeta de Jardinet, que també és un espai molt important, que estem pendents de veure mem si aquestes obres hauran acabat ja per poder dur la fira amb una normalitat absoluta. Creiem que sí, però si no, trobarem una alternativa. Com ja hem fet amb les festes, amb les passades festes de Sant Pere, que enguany varen haver de canviar d'ubicació,
0: sí,
1: però bueno, han sortit també molt bé, per lo tant no hi haurà problema. Però bàsicament és el centre del poble.
0: I aquesta Fira Dolça, a més, està acompanyada d'activitats complementàries el mateix dia de la celebració, no, Jaume?
1: Sí, exacte. Vull dir, tenim show cookings, tenim activitats infantils, tenim l'espai Verdesca, que ens el seu ja clàssic concurs de motosserres. Tenim també Sora Baixa Ballada Popular en tres grups. Sí. Enguany ens acompanyaran Ramallets, com sempre, que és el nostre grup local, ens acompanyaran Cervellers de Sant Antoni, de Sant Ferriol, i també ens acompanyaran Esclafits i Castanyetes, que és un grup que feia moltes ganes que vengués a Esporles. Vull dir, hi ha moltes activitats a lo llarg del dia, activitats per tots els gustos, per totes les edats, i que millor que venir a participar d'aquestes activitats i, damunt, a disfrutar de la dolçó que té aquesta fira.
0: Diríem que és el dia de l'any on no només Esporles, sinó tota Mallorca es vesteix completament de dolç i fa olor a dolç, no, Jaume?
1: Sí, correcte. Jo, segons arribes de Palma i ja deixes el cotxe, ja comences a sentir aquella dolçó, aquella oloreta que durant dies mos deixa pels carrers del nostre poble.
0: Doncs serà el proper 4 d'octubre, tindrem oportunitat de seguir xerrant-ne d'aquesta fira. I ara, Jaume, també fa poc, bueno, que ha passat cap de setmana, no? Heu tingut les festes de la Vilanova, no?
1: Sí, les festes de la Vilanova, que jo vull posar sempre en valor, són unes festes totalment organitzades per Sacomi, que és un grup de joves del poble. Sí. Són unes festes que organitza el mateix poble, la gent del poble, i això ha de posar-ho molt en valor. Jo estic molt content de que aquestes festes continuïn, de que vagin a més i de que, a més, l'esforç i la feinada que fan aquests joves per poder tenir un programa d'una setmana de festes, és que la veritat és que és espectacular.
0: I a més, enguany amb el desè aniversari, no?, de Sacomi.
1: Sí, exacte. Vull dir, Sacomi és un grup de joves que va canviant de components, però com a punt central de la seva unió sempre hi ha les festes de la Vilanova. A més, són uns joves compromesos en la igualtat i en la no discriminació de ningú, per lo tant és espectacular, perquè no només són unes festes per divertir-nos, sinó que són unes festes que també pretenen un poc educar a la gent que hi participa, per lo tant és una molt bona iniciativa.
0: Doncs hem xerrat de tradicions, cultura, fires, festes amb en Jaume Terrassa, regidor de Festes, Cultura, Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Esporles. Jaume, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i bueno, t'esperam en una propera ocasió per bueno, seguir ampliant un poc més informació sobre la Fira Dolça del mes d'octubre, d'acord?
1: Clar que sí, quan vulgueu ja sabeu que sempre estic supercontent de poder participar i col·laborar amb vosaltres.
0: Doncs fins un altre i que acabis de tenir un bon estiu, d'acord?
1: Igualment, moltíssimes gràcies a tothom.
0: Adéu, bon dia.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb URBAT, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
2: Que ha robat el meu amor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Ahí estaba Richie Power y será porque te amo. Temas como este o de otros estilos los puedes pedir a través de nuestro WhatsApp 689-876-880-689 876-880 mediante mensaje de texto o nota de voz.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Ajuntament d'Alcudi.
3: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Tamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals. Dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
4: Que ha robat el meu amor.
5: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: 1:32 i volem saludar una bona amiga de la casa. Ella és na Marga Beltrán. Marga, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com anem?
0: Molt bé, bon, tu ja s'hem acabat la festa, no? Les festes de Can Picafort que van acabar diumenge, no?
1: Exacte, en trons i llans, com dic jo.
0: Bueno.
1: No, en focs espectaculars.
0: Ah, vale.
1: S'ajueixen, s'ajueixen en sort focs dia 15 va acabar, sí, el dia de
0: la Mare de Déu, no?
1: De la Mare de Déu d'agost, en focs, i cada any són espectaculars, o sigui. I clar, com que estan just a la vorereta de la mà,
0: claro,
1: pues, com aquell que diu, no hi ha perill d'incendi perquè claro, els coets caben dins aigua, i a part que també hi ha molta protecció i molt de mirament,
0: sí.
1: I jo crec que, perquè molt de poble les han suspesos ahir que mateix,
0: sí,
1: ja no hi ha focs, hi ha drons.
0: Sí, ara ho fan, a molt de municipis ja prenen la decisió de fer aquest espectacle amb drons,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè en primer lloc no hi ha tant de

0: perill d'incendi. Sí. I després els animals tornen boixos, es cansa.
1: Sí, sí, sí.
0: Pobre, jo vaig veure la cursa nostra.
1: Sí.
0: Que no va ser, no va ser per fort d'aquí de Can Picafort.
1: Sí.
0: Va ser per Coa, que van tirar per la final del Mundial.
1: Conta.
0: Sí, sí, perquè el meu fill me la va dur perquè a Port de Pollença havia festes, sí, i tenia por dels focs.
1: Sí.
0: I me diu, mamà, te l'enduré aquí perquè ens el foc de Port de Pollença tornarà boig.
1: Sí.
0: Bona cosa, va ser la final, el mateix dia que la final, varen guanyar Espanya, com tots sabem,
1: sí,
0: varen mullar quatre coets, quatre, no?
1: Clar.
0: No va ser la trona d'un final de festa.
1: Sí.
0: I aquesta pobra cursa se va enfonyar de vora el meu home, de vora la meitat de noche,
1: sí,
0: i en tot el vespre no va voler sortir. O sigui, que imagina't la tronada que fan el foc artificial.
1: Clar,
0: i clar, jo deia, com és possible que un animalet s'assusti de tron? Pues sí,
1: sí, perquè,
0: tornen locos.
1: Clar, tenen també l'oïda molt més desarrollada que nosaltres, tenen més,
0: sí,
1: sensibilitat,
0: sí,
1: i clar,
0: sí,
1: jo, el que per
0: I nosaltres... I ja suen el primer coet i quan se trona final, bé, tornen locos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tornen locos, a dir, jo ho entenc, eh? Jo, sí, ho entenc per aquesta part i després un altre per d'incendis, perquè clar, si hi ha població arbustos per de vora,
1: sí,
0: hi ha molt més perill.
1: Així és, així
0: aquí a Can Picafort no han llevat a dir que els animals segueixen sofrint una altra vegada, però almenys lo dels focs, pues mira, com que està dins la mà, està a la punta d'aquí del faro,
1: cau dins aigua, claro,
0: i cau dins aigua majoritàriament.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I ho fan en consciència i són guapos. Jo suposo que qualque any ho llevaran, si no és per focs, almenys per animalets,
1: sí,
0: que de veritat, jo la vaig veure patint aquesta cursa.
1: Sí.
0: Ara
1: sí,
0: imagina't,
1: sí,
0: una tronada, perquè van, sí, ser, sí, dos coets, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: O sigui que... Però sí, ja s'han acabat les festes, en vendran altres.
1: Bé, sí, ja venen d'altres. anem a xerrar ara, Marga, de que, bueno, t'ho comentava antes d'entrar en antena, que investigadors, sí, sí, de l'Hospital Universitari de La Paz, de Madrid, han identificat una proteïna que podria, doncs, desempenyar un paper clau en la progressió del melanoma, no? I convertir-se en una futura diana terapèutica. Què significa això? Doncs que aquesta proteïna podria aturar el càncer de pell més agressiu.
0: Una bona notícia,
1: sí,
0: una molt bona notícia, perquè tots sabem que està el càncer de pell, bé, va a una velocitat bàrbara, perquè com que la pell té memòria,
1: sí,
0: tot el que han fet en la nostra joventut i les nostres niñes, me pot sortir més avant. Eh? I el melanoma, pues, sobretot aquest tan agressiu, pues ja sabem tot com cava, és dir que un urra, que vol que te digui,
1: sí,
0: perquè davant són científics, que de cada vegada pues, hi ha més estudis, avança més la medicina, i el càncer, com hem dit moltes vegades, ja no és símptoma igual a muerte.
1: Clar.
0: Entre que avança de la medicina, la protecció que fem en capier tota la vida i tot el temps, i no només en l'estiu, també si ven, la protecció de ratllos solares, i tenga, venga, venga, i tanta matadura com donam,
1: sí,
0: pues algo crec que hem d'aconseguir. I més aquests grans avanços, com tu bé dius, que van en el més agressiu, a més,
1: sí,
0: que té un diagnòstic fatal. És a dir, que jo, per la meva banda, ànimo i hurra per aquests investigadors, més dos vegades cap a la investigació, menys per segons quines tonteries,
1: sí,
0: i tots podem imaginar quines tonteries que no són prioritaris gasten animalades de dos vegades, que no vull anomenar cap per no ferir ningú,
1: sí,
0: que tots mos imaginam,
1: sí,
0: i més cap als debats científics que van directament a favor de la nostra salut.
1: Efectivament, sí.
0: Vens a dir que i també és vera que no perquè surtin avanços, però són menys cap de la protecció, tot el contrari.
1: Dic, així
0: tot,
1: és, sí,
0: tothom mos ho diuen, els especialistes mos ho diuen. Protegir. Més val protegir i després no alarmar-nos o no sofrir o no patir.
1: Sí, és que
0: Més val de proveer que curar, eh?
1: Sí, és que la prevenció, Marga, és la base de que després puguem patir malaltia com aquesta, no?, de càncer de pell, com altres que
0: exacte,
1: també, doncs, si no tenim cuidado, mos apareixen a mig o llarg termini, no?
0: Aquí anem. Mira, sense anar més enfora, càncer de pulmó, quan una persona agafa un càncer de pulmó, no te dic que 100%, però molt més de la meitat,
1: sí,
0: molt més, han estat grans fumadors.
1: Sí.
0: Molt més.
1: Sí.
0: Què vol dir això? Que si ja evitar no fumar, no estar en contacte amb fumadors, evitar puestos de tabac, etc.
1: Així
0: I és. Això s'està fent tant d'incapié que ara està més famós, una persona, o més important, fa més cool una persona que no fuma que una fuma.
1: Sí.
0: O no?
1: Sí, sí.
0: Vinc a dir que cada vegada està més conscienciat que el tabac és molt dolent per la salut, que el tabac dona moltes malalties, no només càncer, sinó tot tipus de malalties cardiopulmonars, i de cada vegada estem més conscienciats. I de cada vegada li posen més difícil en els fumadors, també.
1: Sí, sí, sí.
0: A dir, ja no poden fumar ni les terrasses.
1: Així és.
0: Aviat s'entendran que a vegades porta de bany o de casera per fumar, perquè la dona encara hi ha darrere i li fot una color tallada. Així de clar. La dona s'homo.
1: Sí. És a dir,
0: que tant de fumadors hi ha homes com dones.
1: I tu què trobes precisament sobre aquest tema de que es prohibesqui fumar també a les terrasses dels bars i restaurants?
0: Mira, jo trobo que és un poc massa restrictiu. O sigui, sincerament, i en pla molt personal, d'acord que no fumin dins els bars, vale, perquè és un lloc tancat,
1: sí, sí.
0: Una persona que està de vora li molesta molt de fum, molt, molt, molt, jo sóc primera, però, jolín, a la terrassa un poc apartat, a posar una terrassa, dues taules per a fumadores, topo una mica restrictiu, perquè a on han d'anar a fumar aquests pobres que els queden? Home, les estan obligant a la força que no fumis,
1: sí,
0: així de clar.
1: Sí, però jo he vist...
0: Són apestats.
1: He vist, Marga, que quan... ocasions que he estat en terrasses de bars o restaurants, els mateixos fumadors s'alcen i se'n van un poc en fora, fora de la terrassa, a fumar. Perquè hi ha que recordar que això se va instaurar amb els temps de la pandèmia. Te recordes que es prohibia fumar i que si volien fumar s'apartessin tant de metres de sa terrassa i se mos ha quedat, com a norma, no?
0: Ho solen fer. Jo, mira, la terrassa mateixa de Can Picafort, estem de fora la terrassa i s'aixequen els fumadors i se'n van a fumar de vora la mà. És a dir, en els banquets que hi ha enfrente, en fora de del passeig, diguem,
1: sí, sí, sí.
0: A les voreretes, ja se'n van, deixen la seva taula de la terrassa i se'n van allà de vora la mà a fumar. I allà, se'n res, per tot el passeig, de vora la barandilla de la mà.
1: Sí.
0: Els mateixos bars ja posen el se'n res allà, allà en fora,
1: sí, sí.
0: Perquè se'n vagin, se passegin i se seguin allà.
1: Jo,
0: te som franca, has de ser molt, molt fumador, o no per passar sense fumar, per aixecar-te la teva taula, els teus amics, la teva família, per anar dos minuts, deixar la conversació, o el bé que estàs amb aquesta gent,
1: per
0: anar a fumar allà en fora. Ha de ser algo tan addictiu i tan força, o sigui, de força-te, que inclusive dic, pobrets els fumadors. Pobrets, ja no. Sanitàriament, sinó socialment, és que inclús ja està mal vist, te passa un fumador amb un xagarro, ja el mires amb mala cara, ben que dic que de cada vegada són més apestants, i després ja no en parlem, si se t'acosta, si aquesta tossina de fumador, que de cada vegada, gràcies a Déu, en sentim menys, perquè n'hi ha menys, aquella tossina, també era ofensiva, i després ja no en parlem de salut tabac, se t'acosta un fumador i te tira per terra. Així de clar, de cada vegada estan més mal vist aquesta gent. I ho sent molt per fumadors, però... Treu-li punta. Què te dona? Què te fa el tabac? Home, fumadors te diran mil versions que el fan content, que se desestressen, que...
1: Se relaxen, sí, sí, sí.
0: Jo que sé, quines excuses, però sabó no te gusta res. Jo quan era joveneta, per fer massa xula, com totes, com tot el que feien, que fem un xagarro i me feien les xules i les jones, però això tenia 16 anys, i en sóc xagarret, i en sóc xagarret, i avui en dia que, avui en dia això fa tonto. I després jo, i no t'ha hagut res, i jo intentava provar amb mentolats, a veure si tenien gust de qualque cosa, i vaig dir, i això, no t'ha hagut res, això és una punyeta de merda, i tira, com que no li vaig trobar gust de res, jo ho vaig deixar córrer, però quan tots els adolescents ho proves.
1: Clar.
0: Ho proves.
1: Clar. Sí.
0: I no t'agrada i ja no agafes el bici, gràcies a Déu, perquè la meva època era l'època de fumar a tope.
1: Sí.
0: Ara no. Per mi, quina cosa més curiosa, que ja a la joventut que ha viscut ja el meu fill, que tenen 30 anys ja, no han provat mai el tabac. Però jo li dic, i ni per curiositat. Diu, no, perquè perquè resulta que a l'època dels nens a jugar a futbol, a jugar clar, a baloncesto, a esport, a posar-se a quadrats,
1: sí,
0: anar
1: sí.
0: al gimnàs, i ara no, no, això no és compatible.
1: No, no,
0: no. És compatible.
1: Ara és culto al cuerpo, ara.
0: Exacte, ara passant culto al cuerpo, que tot les veu massius, quadrats, hiperproteïts, de prendre ja, espero que no prenguin res. Per ara que prenguin una dieta, tot quan va pegar la brusca del meu fill de pollo i dieta hiperproteïta, que me n'anava que ja li va fugir. Però per l'amor de Déu, on estava fins al monyo.
1: Pollo i arròs, no? Blanc?
0: I com penses aquests batuts que eren agua chili,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: per
1: batuts
0: de, Déu,
1: de proteïna, sí.
0: Per l'amor de Déu, ja li deia, mira, quan que mengis la quantitat de proteïna que toca per la teva constitució i per la teva edat, ja basta. Que te'n posis més, no te farà res. Mira, fins que no ho van començar a entendre, quan li va passar la edat tonta, no van començar a menjar de tot.
1: Sí,
0: però, en fi, això són edats, són èpoques, però que aquesta joventut que puja ara de 20-30 anys ja està mentalitzat en vida sana, deixar de fumar, molts ja ni beben, i si beben, beben una tonteria quan surten, que res, o un gin tònic i punta pelota, no sé què està de moda ara, és la meva època de gin tònic, ara no ho sé.
1: No,
0: jo
1: tampoc
0: ho
1: sé, perquè com jo no surt, vull dir que no t'ho puc dir tampoc. No...
0: Sí, no sé què s'usa, ni sé. No. Però vamos, és que el que meva quan venen, ni vi, aigua.
1: Sí, sí.
0: Aigua. Dic, això és una joventut sana, que punyeta.
1: Clar que sí.
0: Pues sí, la qual m'alegra, aposta que vol tornar amb tenes tabac, també jo crec que aquesta joventut que mos puja ja va menys de tabac.
1: Sí.
0: Crec.
1: Sí.
0: També és vera que no vaig per ambient de jovenet a jovenet, i tampoc te puc dir. De la meva generació, molts eren fumadors, molts ho han deixat de fumar, o per salut, o perquè realment salut, ni més ni menys, i molts que ja no ho han agafat, clar, quan jo mateixa. I els que ho agafaven, doncs ara... En tempots, del meu grup d'amics, te puc dir que només fuma la meva germana. Ningú més. I de la meva família, la meva germana. Ningú més. Ningú més. De la meva família som 30.
1: Sí, sí.
0: O sigui, imagina't, del meu grup d'amics, bé, diversos, no n'hi ha cap que fumi, cap. Cap. O sigui que la nostra generació, que va pujar fumadora, ara ho va deixant perquè se va conscienciant.
1: Clar. Clar, clar.
0: I molta gent que lluita per deixar-ho.
1: Clar, sí.
0: Lluita, sí, sobretot per salut, està clar.
1: Així és,
0: Perquè cada vegada estem més convençuts de fer nocius del tabac. I ja de l'alcohol ja no en parlem. Ara de l'alcohol, que més o menys agafa una solera cada setmana.
1: Marga,
0: les festes teu de baitaula.
1: Sí, sí. Marga, anem amb una altra qüestió. Bueno, estàs enterada del que està succeint per Ceuta, no? I clar, el sistema sanitari allà de Ceuta denuncien que està col·lapsat amb el risc d'epidèmies, de tuberculosi, sarna, tope i tot això.
0: Clar, no m'estranya.
1: És un problema. La situació és molt delicada i, a més, amb falta de personal.
0: Se
1: veuen?
0: Antes de venir aquesta invasió, antes, ja se queixaven, com se queixen la majoria de tot
1: sanitari,
0: Espanya.
1: Sanitari, sí.
0: Dèficit de sanitari a tot Espanya. Però com més en fora i més en Ceuta, encara pitjor me poses.
1: Clar,
0: O sigui, està abandonadíssima la sanitat, abandonadíssima. Bé, basta veure les huelgues que han fet el metge durant tot l'estiu.
1: Sí, i ara per setembre tornen a començar.
0: Tornen a continuar, perquè que denota això un abandono total que passa olímpicament, que aquest govern passa de tot i de tots. L'únic que els preocupa és ell. Mangonear. Ara, el més, se'n foten de tot, però encara alta. I, a més, t'ho neguen. O sigui, evidència pura i dura i t'ho neguen, per l'amor de Déu. I pobre Ceuta, malament que estan. I, a més, aquesta avalanxa, però en quin cap, com poden aguantar tantíssima pressió?
1: Sí.
0: I tots que venen amb malalties, fotuts, amb ferides,
1: clar,
0: amb lesions, i, a més, higiene, imagina't tu. Imagina't tu quina higiene ha de tenir aquesta gent. I això se contagia i s'agafa unes a altres. Jo en que ve amb una tuberculosi, amb una bronquitis, en qualsevol patologia cruel, que se complica, que tenen ferides, que no se cuiden, que no van a revisió, que no se curen, infeccions, per favor, i després sarna de sa brutó i tot el que purula per allà,
1: sí.
0: I còlera, que arriben a mantenir, i diarrees,
1: sí. Sí, sí.
0: Per favor, de tot, de tot, de tot, i molts que no van, que no hi van, per por.
1: Clar.
0: O sea, els que s'acosten a l'hospital que està, vamos, a borde, no, a la crisi total,
1: sí, sí.
0: No? Molts que ni siquiera s'atreveixen a costar-se per por de que no els demandin, no, de que... però la majoria hi van, i de borde, i el nacional, vamos, el seu tis, molts que no s'atreveixen a costar-se perquè no agafar cap malaltia infecta contagiosa.
1: Clar.
0: O sigui, molts que realment necessiten anar al seu metge perquè tenen alguna cosa, no hi van perquè no se tornen pitjors.
1: Sí, sí.
0: I si estan en defensa baixa, ja no t'ho dic jo.
1: Sí.
0: O sigui, un desastre. I per que vengui aquella i que mos digui que tot està controlat, que no hi ha massificació, que no passa anar. I de més, li lleven les merdes dels peus perquè no veïn de les carreteres i feina perquè no veïn la brutícia. Li han de mostrar la brutícia. El que hi ha, la realitat. Uh-huh. No li ha de posar més merda perquè ja n'hi ha suficient, però mostrar-li la pura i dura realitat i mostrar racons, i mostrar les muntanyes, que per qualsevol racó hi ha pobra gent.
1: Uh-huh.
0: Per favor, i amb 1.500, tu pareix tu que muntar una campanyeta amb 1.500 places, uh-huh. No? I n'hi ha de comptabilitzar més de quasi 3.000 de nins, i és que sí, no estan comptabilitzats, sí, sí. I després els majors.
1: Sí, diuen que n'hi ha entre 8.000 i 11.000. Encara, ja. Això ho té.
0: Ara, i 1.500 places, per l'amor de Déu. I els pobres teutis, tancat tinc que ser, que no s'atreveixen a sortir.
1: Sí, sí.
0: Això sí que hi ha donat a plorant, que estava tota sola, que vivia tota sola, que no s'atrevia a sortir al carrer. Però són capaços d'entredir. Home, se fan, fa fer desastres. S'abandona, fa fer desastres. Uh-huh. Jo no vull dir que tots siguin delinqüents, perquè la majoria no ho deuen ser, però entre ells sí que n'hi ha.
1: Clar.
0: No? I deuen aprofitar i entrar o fer el que posi, desastres. Exacte, jo no sé això la solució que quina.
1: Sí, veurem abans que passa.
0: Però vamos, n'hi ha molts que la tenen ben clara, la solució quina seria.
1: Sí.
0: I jo els apoyo.
1: Crec
0: que
1: sí,
0: apoyo.
1: Sí, així és, així
0: sí,
1: és.
0: Sí, el que passa que no està feo dir-ho, no se pot dir.
1: No.
0: Aquí,
1: Marga,
0: i els pobres metges, els pobres personals
1: sí,
0: sanitaris,
1: estan
0: metges,
1: saturats,
0: els pobres
1: metges, clar, estan
0: sanitari,
1: col·lapsats.
0: No
1: claro,
0: i els militars,
1: sí, sí.
0: També té dos reforços.
1: Sí.
0: L'únic que fan són duen els que estan fotuts, els que estan rebentats de fer feina i en duen de nou. I se queden els mateixos.
1: Així és. Així és.
0: Per favor, quin govern que tenim.
1: Marga, com sempre, t'agraïm moltíssim que mos hagis acompanyat aquí una estona a la ràdio, Ràdio Balear, per xerrar un poquet de temes, d'actualitat, fer un poquet de xerradeta, d'acord?
0: Hombre, lo dels avanços científics, tot això està,
1: sí, això està molt
0: bé, per aplaudir.
1: Bé. Sí, sí,
0: per
1: sí,
0: aplaudir.
1: Sí. Així és.
0: A lo de més, per l'amor de Déu, és per arreglar. Merci,
1: a veure si calculifica sa mà
0: la
1: veritat i se posa fil a l'agulla.
0: Sí.
1: Eh?
0: A més, si et veure.
1: Marga, fins una altra, que vagi bé.
0: Fins una altra.
1: Adéu, adéu.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
3: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
4: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
5: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si fèiem aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines quan cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
6: Ràdio Balear.
3: Ràdio Balear, sa nostra música.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcudi.
0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Orestamoy i Balnou.

Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanics. Carro!

caminant vaig creuar tot cada millor. Me sentia jovenet, recordant anys fora cap preocupació. Era com una pel·li i el protagonista era jo. Cada vespre en sóc conjunt, lligàvem un poc més

i estems massa qui em posa en el meu lloc. En sofoca vaig jugant, si apagàs el peu m'hi vaig quedant tot sol. Era com una pell.

0: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revetlla i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: Radio Balea. La nostra ràdio.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: I un pagès de Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, la colcada, els cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats

0: evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
1: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Arc, Aqualló i tornejos esportius, Gran Rebel·la i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, la colcada, els cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats infantils, humor i molt més. Del 2 al 25 d'agost, Ferreries s'omple de vida amb les festes de Sant Bartomeu 2026, una festa per compartir i retrobar-nos i continuar fent poble. Molt Bon Sant Bartomeu, Ajuntament de Ferreries.
2: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el correfoc, nit de l'art, aqualló i tornejos esportius, gran rebel·la i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.